Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Line Dance Show amb Rafael Corbí i Corbí Line Dancers. Avui no tenim l'Ariadna, com sabeu, o potser no, està a punt de ser mare al costat de la Noemí i, per tant, li han donat uns dies de festa. Welcome once again to another edition of Corbí Line Dancers on a radio show with Rafael Corbí. Ariadna is not here with us, as you maybe know. She will be a mom soon, along with Noemí, so they have a free extra days, on holidays, okay? So, let's start with some music. Comencem amb alguna mica de música, de peces que aquest estiu ens han estat molt demanades a través de la nostra plana, corbyline.com. Some requests that we have on our website, corbyline.com. Perfectly Perfect, Joshua Talbot and Steven Peterson, and Praise by Marlon and Romaine.

Praise en Radio Version with Elevation Worship i també Mika Tyler and Perfectly, els dos balls que hem pogut dansar, si heu volgut, aquí a través del nostre programa, també cada setmana a través de Line Dancer Radio. You can listen to this radio show throughout the world through Line Dancer Radio every week. Next one is Maria Sur, Follow. The Choreo is Follow Till the End by Maggie Gallagher. Aquí en tenim una altra de les mostres de per què la Maggie Gallagher és considerada una de les millors de tots els temps. Follow Till the End.

És un programa dedicat al line dance, que es balla internacionalment, i aquest estiu nosaltres hem tingut a través dels nostres esdeveniments un munt de peticions, entre elles aquesta de Florian Arbelot de França, un ball del 2020 que es diu Fire on Desire. La música és de Nico Santos, Play with Fire.

Florida treballem amb Gary O'Reilly. It's time to dance along with Gary O'Reilly. First one is a Beautiful Walls. This is the name of the song by Hilary Scott. És el nom de la cançó de la Hilary Scott, que és preciosa. És aquest Love Remains. I després, una cançó molt animada i divertida, Meira Omar, amb aquest Hush Hush. És una coreografia que en Gary O'Reilly va fer al costat de la Maggie Gallagher, Shane McKeever i en Fred Whitehouse el juny de 2025. Gary, Maggie, Shane and Fred with Hush Hush.

Interessant, bonica, preciós aquest hoix, hoix, com va quedar la coreografia. La veritat és que és molt bonica de veure. Next in line is No War to Cry, by Colin Gies, Raymond Sarlamin and Yvonne Verhagen, music by O-R-J-O, something like this, No War, No Cry. Aquesta és una coreo d'intel·ligència artificial per en Colin Gies, Raymond Sarlamin i Yvonne Verhagen. Es diu No War, No Cry.

La versió de Blake Shelton d'un tema d'en Kenny Loggins, aquest Footloose, que ens va portar una excel·lent coreografia d'en Rob Fowler i que acabem de repassar. En Oldie but Goldie with Rob Fowler, Footloose. Run Me Like a River, this is the choreo with Joe and John Kinser, Guillaume Guichard, Roy Verdonk and Jeff Camps, Back in 2017, des del 2017, amb música de Bishop Briggs, River, Run Me Like a River.

Run Me Like a River. La propera que ens arriba és d'en Joshua Caddison, la música. Beautiful in My Eyes és una coreo preciosa d'en Simon Ward.

0: Won't you lay here with me?
1: I ja que hem ballat amb la Debbie Rushton, seguim amb ella al costat d'en Jean-Pierre Mach. Aquesta peça és de la Laurie Darmon, es diu You Are My King.

dues cançons i marxem, only two songs in a row till the end of the show. La primera, Slippery, de Lyle Lovett i Lal Green, Funny How Time Slips Away, una gran coreografia amb el seu moment d'aquell grup anomenat Triple X.

I per acabar, una coreografia que li agrada molt amb els meus alumnes, And the Last One is a choreo that my students love a lot. Doctor, Doctor, by Masters in Line, with music by Robert Palmer. Canten Robert Palmer, Bad Case of Loving You. Fins la setmana que ve, salutacions d'en Rafael Corbí. Ah, i que l'Ariana, doncs, i la Noemí tinguin molta, molta felicitat. A lot of happiness to Ariana